Giavüsch da Clodurie Bezzola. Minchatand lässe schwondrar an del Plümatsch es giar pisun tanter els Terms da ma Conscienza. Imprender l'alphabet de Troclodiz es chavar ora l'avenir da mes passà. Minchatand vulesse nascher sot una meldrin seiner.

A ton stadiuns partis ort canzuns lumnezianas del cor viril Lumnezia. Gievijau de Vendelinca Jochen de Giuvalta, el o gratulau del Toni Casalta de Lumbrain, sen siu 60 anniversari.